Molt bé, gràcies. Després del set solero, anem a canviar de ritme un altre cop. Ara anem a fer un reggae profund d'aquests, dedicat a tots els amants de la cultura Rastafari, la seva música, i el tema és In a Babylon.